0: Imagina Radio.
1: Enrique Iglesias.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Ara per fi estem sols.

0: I gotta have faith.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a Diada de la Rossejada amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la Rossejada. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
3: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Coresa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
4: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
2: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
3: Diumenge, 11 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
4: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dilluns 12 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-10-26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle Inmart, amb Noel Luna en concert.
4: Avui de bon matí.
3: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat. I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: I hem començat amb la música de Simple Minds. Són 4 i mig, els minuts que passen de les 8 del matí. Molt bon dia, benvingut, benvinguda al De Bon Matí. I com sempre, pues, sintonitzes la 103.9 o imaginaradio.cat. Ara comença el De Bon Matí i estarem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja. Avui, pues, al De Bon Matí ens posarem al dia. Ho farem amb els titulars en portada i també amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. Avui també farem repàs a les activitats de la setmana, els números de la sort, i parlarem també amb Pau Subirats, que ha publicat un llibre i del que parlarem d'aquí un rato també aquí al De Bon Matí. Bé, tot això i més des d'ara i fins les 9 i mitja, així que no marxes, que molt bon dia una vegada més, i que ara sí comença el De Bon Matí.
0: Fins a les 9 i mitja, De Bon Matí, a Imagina Ràdio. Imagina.
1: De seguida recordarem al rei del pop, Michael Jackson, però abans, Días de Verano, Amaral.

fins a les 9:30 de Bon Matí a Imagina Ràdio. Imagina.

0: Michael Jackson. Així el recordàvem amb aquesta cançó de finals dels 80. I ara escoltem una més actual des de la banda sonora de Stranger Things. La cançó de Dijou es diu End of Beginning.
1: De Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
2: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977-44-67-17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
3: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
5: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
6: Avi ve la dona per ser molt fort.
7: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
8: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.

En portada d'avui dijous, d'avui dia 8 d'octubre de 2026. Comencem amb la portada del diari Ara. Un dels temes del dia és que Mari Carmen Abascal mor 14 dies després de ser desnonada. Colau es perfila com a candidata del Front Ampli d'Esquerres i els sindicats convoquen una vaga general per l'habitatge. D'altra banda, es parla sobre crisi de mobilitat, causa Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes.

0: un públic entregat de principi a fi al grup liderat per Josep Montero. A la portada de la Vanguardia, els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya. Les centrals trien l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la cursa electoral, per a una aturada que tindrà el vistiplau del govern central. Més coses. Ada Colau liderarà des de Catalunya la candidatura de Front Ampli de l'esquerra. Feijóo centrarà la campanya electoral en la crisi de Ceuta i la corrupció. També es parla sobre Mari Carmen, que mor, i diu: mor Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. La dona de 87 anys traspassa a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid dues setmanes després de ser desallotjada de casa seva. També es parla des d'Israel, diu: el difícil retorn a la normalitat després del 7 d'octubre, una visita a les zones d'Israel pròximes a Gaza, on Hamas va cometre els atemptats terroristes del 7 d'octubre de 2023, mostra els intents de la població de tornar a la normalitat, malgrat la càrrega emotiva de l'aniversari. Més temes, ara posem la mirada a les portades territorials, volia dir. Comencem amb Diari Més. A Tarragona, els usuaris reclamen més concreció en la implantació del servei d'Ictus 24/7. L'ampliació actual de 12 hores el cap de setmana ha pogut atendre 10 pacients des que funciona. També es parla sobre... Diu: recuperar Santillan, diu el titular. A Tarragona, diu, l'Ajuntament està ultimant el projecte per obrir el nou equipament sociocomunitari el 2028 i recuperar un edifici ara abandonat. A Tarragona també els residents del barri del Port fan una crida a manifestar-se per reclamar millores a la zona. I a Reus, els veïns de Bellicens no es posen d'acord sobre si el futur aparcament dissuasiu ha de ser o no gratuït. Més portades territorials, ara anem cap a Lleida amb la portada del Segre. Causa Rodalies, amb trens suprimits a Lleida i sense bus. Diu que els maquinistes es van negar a circular a primera hora, alegant falta de seguretat arran d'un accident que va tenir lloc dimarts. El servei es va reprendre cap a les 10 del matí, però els endarreriments es van mantenir durant tota la jornada. El govern assegura que la xarxa és segura i culpa Adif, Renfe i el sindicat CEMAF del que va succeir. Més coses. La paeria congelarà les taxes i retornarà una petita quantitat per a la d'escombraries. La proposta d'ordenances fiscals del govern local per a 2027, que necessita suport d'altres grups perquè prosperi, també amplia diverses bonificacions en matèria de l'IBI. Mor Mari Carmen, icona de la lluita per l'habitatge, el dia que es convoca la vaga. Va morir sense poder tornar a casa on havia residit 70 anys, just després que es convoqués una vaga general per a l'11 de setembre, com dèiem fa un moment. I també es parla sobre que denuncien l'ocupació il·legal i abocaments en tres búnquers del túnel de Viella. Són de la postguerra, estan a la Boca Sud i ara l'Ajuntament els desallotjarà, netejarà i protegirà. Acabem parlant d'esports amb el Mundo Deportivo. Diu: monumental adiós, diu el titular. El mític estadi de Buenos Aires va viure amb emoció i llàgrimes l'últim tango de Leo Messi amb la selecció albiceleste. El crac argentí va tancar una etapa de més de dues dècades en la que va assolir un Mundial, dos Copes Amèrica i va fer 126 gols. Perquè fa la Premier League, l'Arsenal renova Arteta fins a 2030 amb un megacontracte. Pel que fa al Barça, Joan Garcia ja entrena amb el grup i Rafinha continua al marge. Es parla també del Barça, en aquest cas de Pedro, diu que penja les botes, diu el titular, i és que el davanter canari va estar 9 temporades al Barça, en les que va aconseguir 5 lligues i 3 Champions. Es retira als 39 anys. I parlem també de motor, diu Alonso i Altillà, junts a Aston Martin en el Dakar 2027, i en golf, John Ram decideix abandonar el circuit Le.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: més fort. La música de Miqui Núñez, la cançó Serem més forts, i arribem ja a les 8 i mitja, arribem a l'informatiu, i ho fem recordant a Amy Winehouse.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: 8:30 del matí, hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: Roquet és última a la reparació de camins d'accés a zones disseminades després dels aiguats.
3: El dilluns les retroexcavadores treballaven a contrarrellotge per tapar forats i aplanar els camins més malmesos per les inundacions, sobretot per donar accés a algunes famílies que viuen en zones disseminades. El dimarts a la tarda, les fortes pluges van tornar a afectar la comarca del Baix Ebre. El consistori reconeix que la reiteració d'estos episodis extrems que malmeten el terme municipal obliga a repensar la infraestructura hídrica i agrícola.
2: Deltebre crea una xarxa de 13 espais amics de la lactància amb la implicació del comerç local.
3: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i FECOTUR, té com a objectiu facilitar a les mares llocs accessibles i adequats on poder alletar els seus nadons quan ho necessiten i compta amb un espai públic i 12 establiments comercials repartits pel municipi. Els locals estaran identificats perquè les famílies els puguin reconèixer fàcilment. La xarxa es presentarà coincidint amb la quarta jornada d'alletament matern, que se celebrarà divendres a la Rosera i que enguany posarà el focus en la dimensió comunitària de la lactància i en la necessitat d'ampliar els recursos de suport més enllà de l'àmbit sanitari.
2: Tortosa obre les passarel·les de la Suda i el Fortí de Bonet per les Jornades Europees del Patrimoni.
3: La programació inclou visites a les noves passarel·les de la Muralla de la Suda i les seues galeries subterrànies, així com al Fortí de Bonet. També hi haurà portes obertes al Museu de Tortosa i diverses activitats culturals amb propostes pensades per apropar el patrimoni a tots els públics. Les visites seran gratuïtes, tot i que caldrà fer reserva prèvia. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat que aquestes jornades són una oportunitat per conèixer, redescobrir i posar en valor el patrimoni de la ciutat.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
6: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, avui ens hem despertat amb vent per la nostra zona, no? Per dir-ho així. I com anirà el dia?
3: Pues avui dijous ens despertem amb un cel serè a les quatre comarques de l'Ebre. Tot i això, tenim activat l'avís per vent durant la primera meitat del dia amb ratxes de mestral molt fortes. Pel que fa a les temperatures, seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes arribaran als 20, 22 i 23 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9, així que fins ara.
3: Fins després.
7: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
0: Imagina Ràdio. De bon matí.
2: I és el tornar a escoltar David Guetta, acompanyat per la veu de Sia, la cançó Beautiful People. Són les 8:34. Bon dia.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
2: A Vic Mac Major t'ho posem fàcil.
1: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
2: Tot el que imagines al millor preu.
1: Vic Mac Major.
2: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977-45-60-66.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
6: Bé, ara anem a parlar d'un llibre que es va publicar aquest estiu. Es diu Con què agafes ves el mundo? Un llibre de Pau Subirats, que el tenim aquí amb nosaltres. Pau, bon dia.
7: Bon dia, Imma.
6: Pau, per a començar, abans de parlar del llibre, m'agradaria parlar una mica de tu, per a situar a tothom que mos escolta, qui ets, a què et dediques, i després ja anem desgranant una mica temes del llibre.
7: Pues soc Pau Subirats, he viscut quasi sempre aquí a Tortosa, tinc 29 anys, I fa un parell d'anys va començar una inquietud a dins meu de començar a posar en paraules coses que havia viscut a la meva adolescència. Concretament vaig viure un trastorn d'ansietat durant 6 anys, dels 16 als 22. També vaig estar medicant-me per a l'ansietat. De fet, vaig acabar sent addicte en esta medicació. I fa 2 anys va néixer una mica aquest impuls dins meu de començar-ho a posar en paraules, tant el que m'havia passat com els aprenentatges que havia tret d'aquella situació, i així és com naix este llibre. Vaig començar a escriure i
6: molt bé.
7: 2 anys després s'ha fet realitat.
6: Pues sí, bueno, és com una... Jo sempre dic el mateix en els llibres, que diràs que és com una gestació, no? Tindré aquell fruit teu, I bueno, en este cas, pues, si són 2 anys, a més, suposo que parlant sobre la teua vivència, això t'haurà remogut molt també, mentre escrivies hauràs reviscut coses.
7: Efectivament, al final posar-hi paraules és una forma d'ordenar-ho dins teu també, i també m'ha servit, al final també és un procés personal, però sí que la intenció principal del llibre, pues, és donar un punt d'esperança, no?, a aquelles persones, i al final escrivia com si li escrivís al Pau de 16 anys, en un punt d'esperança i de dir, és possible sortir d'aquí, no? Al final, Quan estàs en una situació així de complicada, moltes vegades ho veus impossible, veus molt poca llum al final del túnel, i la intenció del llibre és una mica aquesta, donar aquest punt d'esperança a les persones que puguen estar passant per això.
6: I és que el que dius tu és molt cert, no? Que al final, quan estàs en un mal moment, penses que allò es cronificarà i que allò és etern, no? No veus la sortida al final.
7: Així és, sí. Al final és molt important l'entorn, les persones que ens acompanyen, triar els professionals adequats, perquè al final són les persones que veuen esta llum quan nosaltres no la veiem, i això és molt important.
6: I deixar-se guiar, important. També una cosa que dius important fa un moment, no?, que li parlaves al Pau de 16 anys, que important és no oblidar el nostre jo, no?, el nostre jo petit. És importantíssim també, i cuidar-lo. Vale, parlaves de medicació, això en parles al llibre, entenc, no? Que ja me'l llegiré després, claro. Vas acabar sent addicte. Què fàcil és enganxar-se a la falsa felicitat, podríem dir en este cas, o fals benestar?
7: Sí, és molt fàcil, perquè al final sí que val a dir que la medicació és super necessària en els moments que ho és, i super útil. Però sí que quan passes este punt de que tot ho tapes en una pastilla, entres en un problema. Al final, entres a un punt que no sents ni plaer ni dolor. És molt fàcil solucionar els teus problemes del dia a dia prenent una pastilla. Jo, de fet, sempre explico que, bueno, de fet, al llibre hi ha una foto que a la meva cartera jo sempre portava la tauleta de pastilles i, de fet, se'm va quedar marcada la tauleta a la cartera. Ostres. Perquè vaig portar 6 anys en la tauleta allí, no?
6: I que no et quedes sense. Ah, important també no quedar-te sense i aquella cosa de, ui, que només me'n queden dos i l'haig de reposar, no, suposo?
7: Exacte, exacte. Al final t'acabes convertint en un addicte. I jo, de fet, era incapaç de baixar ni a comprar el pa sense les pastilles a damunt, no? O sigui que al final acabes creant una dependència molt, molt gran i això, en el meu cas, va durar 6 anys. I clar, al final és que literalment ets un addicte i arriba un punt que el problema ja no és l'ansietat, sinó l'addicció als ansiolítics.
6: I com ho deixes? Perquè, claro, està clar que hi ha uns símptomes mentals, però també n'hi ha uns de físics quan hi ha una addicció, no?
7: Sí, primer que tot és trobar-te en un professional de la salut mental que estigui encaminat en tu i que vegi que una vegada has superat el que és l'ansietat en si mateixa ja pots començar el procés de deixar la medicació, que és un altre procés, no? És una altra, este superar l'addicció és la segona part. Llavors vaig començar en això. És un procés molt pas a pas, evidentment, pues, apareix el que es diu lo mono, no? lo coste de mana. Sí o sí que has de prendre medicació quan en realitat no la necessites, però bueno, a base d'esport, natura i cavalls i bons acompanyament, pues, vaig aconseguir deixar-ho. Ho explico un capítol del llibre, no al primer intent, sinó al tercer. Al final, aquestes coses pues, van una mica així.
6: Bueno, al final és qüestió intentar-ho, o sigui, no intentar-ho seria perdre el temps, per dir-ho així, no? A vegades els intents és el de menys, el número que...
7: Exacte,
6: fases, no?
7: Exacte, és fer els intents i vas acostumant al cos a, vale, puc viure sense esta pastilla i efectivament pues, el tercer ja vaig aconseguir-ho. No és un procés gens fàcil.
6: Ni curt, no?
7: Ni curt, però és possible.
6: Molt bé, estic mirant l'índex del llibre, però abans d'entrar en això, tu digues esport, cavalls, ets coach de, ara ho diré malament, és que clar, ho diré malament, dis-ho tu.
7: Sí, no, soc coach en cavalls.
6: Coach
7: sí.
6: En cavalls, molt bé, és que clar, ho diré malament i quedaré fatal. És una teràpia també molt recomanable.
7: Sí, és un acompanyament.
6: I sorprenent. Que jo la vaig provar,
7: sí.
6: Tu ho diré, que no passa res, però és algo recomanable per a tothom, també ho diré.
7: Sí, és un acompanyament on, bueno, els cavalls són animals molt sensibles i en les eines adequades pues, mos permeten d'alguna manera fer de mirall, no? Fer d'espill de lo que mos està passant a nosaltres. Llavors, d'alguna manera veiem a fora en els cavalls allò que veiem a dins. Per posar-te un exemple, pues, jo he fet sessions on la persona arribava molt nerviosa, molt neguitosa, i el cavall, pues, tal com la persona entrava a la pista, el cavall començava a galopar i a córrer d'una manera que no és natural en ells.
6: Ja.
7: És a dir, mos fan de mirall de les emocions, claro, que portem a dins.
6: Claro.
7: A més, que la presència del cavall pues, mos ajuda a regular el nostre sistema nerviós, mos ajuda a baixar pulsacions, a baixar revolucions, i això ja de per si pues, mos porta a un estat de més benestar.
6: Molt bé. Tinc l'índex, com et deia, davant del llibre. Me sobta molt el primer capítol, no? El punt D, 9,91, el mejor expediente en años. Llavors, jo crec que quan veus aquestes coses, el primer que penses és que des de fora, no? O sigui, si en aquesta edat tenies aquest expedient tal, des de fora devia ser la gent que potser no entén de, o no ha viscut res així, pensarà, pues, si ho té tot, no? Perquè en aquesta edat quina preocupació més has de tindre?
7: No? Ja.
6: És lo que com ho empomes, això? Perquè,
7: sí,
6: claro,
7: és el que jo dic, jo estava com lliurant dos batalles a la vegada, no? La primera era l'ansietat en si, en la medicació i demés. I la segona era que, bueno, jo era un perfil pues, molt autoexigent, sempre havia tret molt bones notes al col·le i demés, i quan arriba l'època de batxillerat i tal, que ja les notes comencen a comptar per a algo, no?, per entrar a la universitat i tal, pues allí em poso en modo turbo, si no el portava.
6: I... Per anar més en automàtic, no? Allò,
7: sí, sí, per donar-ho tot, si encara no ho havíem donat tot. I això, pues, vaig aconseguir un 9,91 a batxillerat, més d'un 13 de selectivitat, vaig entrar a la carrera que volia, que era Filosofia, Política i Economia, en 40 places a tot Espanya. I evidentment, no és el que dius, al final, de cara a fora, de cara a la galeria, pues, tot era molt guai. Jo tenia, d'alguna manera, pues, una reputació al col·le, en els companys, alumne número 1 de la meva promoció de batxillerat, Però per dins, doncs, com dic, hi havia una altra batalla que si tornés atrás doncs, la intentaria viure de manera diferent, perquè al final aquesta exigència doncs, és això, no? Me feia anar en mode automàtic i no parar a pensar ni a gestionar res de lo que passava per dins meu, no? I és el que dic a vegades, que jo estava perseguint l'èxit exterior, no? Els números, les notes, este reconeixement, però per dins, si parava 5 minutets, pues estava bastant trencat.
6: Claro, claro, i això pues, no et paraves a reparar-ho, no? I per què no es para? Per temor o és algo inconscient que fem?
7: És algo inconscient, al final entres en un pilot automàtic, estàs rebent una certa valorització també per les notes que estàs traient, pels teus resultats, sigui en este cas acadèmics o hi ha molta gent que a la faena i demés. Llavors dius, bueno, tinc el que més o menys volia, no? Que era estos èxits exteriors, llavors anem tirant, és a dir, no pares a pensar massa. Fins que el cos no t'envia avisos importants o tens problemes de salut i així, no pares ben bé a pensar, claro, i a processar el que està passant per dins teu.
6: Sí, no sigui.
7: I el que anava a dir és que justament quan parem és quan surt tot el que no havíem gestionat anteriorment. No? En el meu cas m'ha passat els 22 anys, quan vaig aconseguir deixar la medicació, que, clar, després de 6 anys tapant-ho tot en una pastilleta, pues, als 22 anys me vaig trobar en que jo havia de gestionar moltíssimes coses que no havia gestionat abans. Te trobes d'alguna forma com si te trobessis nuet, no?
6: Claro,
7: i sí. I dir, ostres, estic començant de zero, d'alguna forma.
6: Ja, però bueno, l'important és que vas començar, vas arribar a este punt i això, pues, bueno, després al final, no? És com allò de tocar fons per agafar impuls, una mica, que és un tòpic, que és una frase típica, però aquí diu, viviràs con ansiedad toda la vida, i realment jo crec que això és un pensament que en algun moment tenim totes les persones que patim o han patit ansietat.
7: Sí, no? Lo curiós d'esta frase és que me la va dir el meu psiquiatre.
6: Ostres.
7: La relato aquí per això, no? Perquè, ja dic, tot el respecte als professionals de la salut mental, que són supernecessaris.
6: Sí, sí.
7: Però, bueno, sí que hi ha cosetes que a vegades te desquadren una mica, no? Jo, en 18 anys, en plens episodis d'ansietat i medicació i demés, el meu psiquiatre me va dir, no, tu és que viuràs en ansietat tota la vida, has de començar a assumir-ho, no? I dius, home, parlem-ne.
6: Però hi ha solucions, no?
7: Parlem-ne,
6: és que hi ha teràpies, hi ha tècniques, a cadascú li va bé una cosa, a cadascú li va bé l'acompanyament d'un professional, no? Al final, cadascú té la seva manera de treballar, però...
7: Clar, sí que...
6: Bueno, la seva manera de veure-ho, no? Al final...
7: Sí, evidentment que hi ha perfils més ansiosos i menys, però bueno, jo crec que al final, el que deia abans, no? El llibre per a mi és un... No dic que tingui el pas a pas per a ningú, perquè cada persona és un món i els professionals estan prenent això, però sí que el llibre intenta ser com un punt d'esperança per a aquelles persones que estaven en un moment complicat, que al final pues, jo també ja estava, i si m'haguessin dit fa 10 anys que avui estaria aquí havent superat això i havent escrit un llibre sobre això, pues, no m'ho hagués cregut.
6: Claro, perquè suposo que en aquell moment era, pues, te creies això, no? Que tota la vida tindries ansietat.
7: Clar,
6: doncs, i al final no pots plantejar més d'aquí, no?
7: Exacte, ja estàs, quan tens ansietat, pensa que al final el cos, el teu organisme està en modo supervivència. Llavors no pots raonar gaire, no pots, com dir-ho, al final te creus tot el que et diuen en aquell moment,
6: claro,
7: i no ets capaç de dir, vale, és això o és allò, no tens massa raonament, diguéssim.
6: Molt bé. Dos coses més del llibre. Perquè, claro, jo mentre xerres t'escolto i vaig mirant punts. Déjate cuidar. És important deixar-te de cuidar i no tothom té esta capacitat. I mos sembla que sí, eh? Jo crec que és algo que no mos parem a pensar, però realment, què difícil és deixar-te cuidar.
7: Mos costa, mos costa.
6: Molt. Mos costa poc, mos costa poc cuidar, però, bé, claro, cadascú, òbviament, aquí generalitzant, eh?
7: Sí.
6: Però... mos costa molt deixar-nos cuidar i això és un problema que tenim també.
7: Sí, de fet, mira, este capítol va sortir arrel d'un taller que vaig fer fa 6 mesos o un any i les persones que estàvem allí vam veure que teníem un punt en comú, no? I m'incloc, de que mos costava molt deixar-nos cuidar. Llavors, clar, les persones que mos costa deixar-nos cuidar, també mos costa demanar ajuda quan tenim un problema i lligat al llibre, per exemple, doncs, jo quan vaig començar a tindre els símptomes d'ansietat en 15-16 anys, jo vaig estar un any vivint-los en silenci perquè no m'atrevia a demanar ajuda.
6: Yeah.
7: És a dir, clar, avui en dia potser la salut mental està més popularitzada,
6: claro,
7: i els símptomes doncs, la gent els detecta abans i pren mesures abans. Però és això, jo vaig estar un any vivint-los en silenci. Llavors, no m'agradaria que ningú los hagués de viure en silenci també durant un any.
6: Clar, perquè això els intensifica.
7: Exacte, i et fa crear una temor a posar solució, que quan més tard després més gran és el problema.
6: Molt bé. Aquí també parla de plan de ruta, d'equivocar-se, que és importantíssim també.
7: Sí, al final, una de les coses que més m'ha fet avançar en aquests últims anys i que em va permetre, entre altres coses, sortir de l'ansietat i de l'addicció a la medicació, és prendre decisions alineades a la teua vida. Al llibre hi ha un parell de capítols d'això, un d'ells és el plan de ruta, que són una sèrie de preguntes que al final te posen una mica en un xoc de realitat de dir, vale, què vull a la meva vida? Les decisions i coses que estic fent avui estan alineades en el que vull, me donen pau i tranquil·litat a curt i llarg termini, o estic treballant en algo que no m'agrada, estic tenint relacions que no m'aporten, no? És a dir, fer-nos aquestes preguntes una mica per a dir, vale, si jo vull anar cap a Mallorca, si no poso rumbo a Mallorca és impossible que arribi, no? I si em començo a desviar al principi de la ruta és molt difícil arribar a Mallorca. Pues això és una mica...
6: Claro.
7: Estes preguntes són una mica per a això.
6: Preguntes incòmodes a nosaltres mateixos, no? Podríem dir, per a resumir, no?
7: Sí,
6: una mica.
7: Sí, sí, sí. Són les que mos posen al puesto al final.
6: Claro, claro. No sé si vols contar-nos algo més, Pau, però bueno, jo recomanaria el llibre pel poc que he estat veient l'índex, perquè encara no l'he llegit, lo tinc a les meves mans des d'ara mateix. Llavors, per què recomanaries lo llibre?
7: Sí, al final és una mica tornant al títol, no? En quines ulleres veus el món? Al final crec que davant de tota circumstància tenim, és a dir, automàticament se mos desperten emocions complicades, això no podem salvar-ho, però una vegada se mos ha despertat la nostra temor, la nostra ràbia, el que sigui, sí que allí sí que tenim la decisió, el poder és nostre, de poder gestionar-ho o seguir alimentant aquella emoció negativa. I crec que al final és una mica en lo que vull que es quede la gent, no? De com que agafes ves el mundo. És a dir, davant d'una situació complicada, evidentment que tots les tenim i tots les tindrem,
6: claro.
7: Però sempre hi ha una part que sí que és decisió nostra de dir com ho volem veure.
6: Molt bé. Pau, moltes gràcies. Com sempre, mos expliques coses que mos deixen pensant i jo, pel poc que he vist d'este llibre, el recomano, també, perquè crec que a tots mos va bé. Jo crec que, encara que siguin 2 minuts al dia, tots los tenim per a fer-mos alguna pregunta o altra, no? I que, bueno, ganes de llegir-lo ja. On lo podem trobar? Important.
7: Sí, lo trobareu aquí a Tortosa, a la llibreria La Irreal, també a La Ràpita, a la llibreria Lletres, i justament ara faré un parell de presentacions. Una serà a Freginals, que és el meu poble.
6: Molt bé.
7: I serà el... Bueno, ho posaré a l'Instagram, si em volen
6: molt
7: seguir,
6: bé.
7: @pau.subirats. Faré una presentació a Freginals i al novembre una a La Ràpita.
6: Molt bé. Pues bueno, ja mos apuntarem les dates. Moltes gràcies, Pau. Hasta la pròxima.
7: Molt bé, gràcies, Imma.
0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
8: Del 11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de 2 portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
10: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
11: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Festicamp,
10: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
11: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
12: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
13: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
2: I amb Rihanna i el Don't Stop the Music arribem a les 9 del matí.

0: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat. Avelló Autotec. El teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Hora puntal és 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Molt bon dia, Imma.
3: Roquet és última la reparació de camins d'accés a zones disseminades després dels aiguats.
4: El dilluns les retroexcavadores treballaven a contrarrellotge per tapar forats i aplanar els camins més malmesos per les inundacions, sobretot per donar accés a algunes famílies que viuen en zones disseminades. El dimarts a la tarda les fortes pluges van tornar a afectar la comarca del Baix Ebre. El consistori reconeix que la reiteració d'estos episodis extrems que malmeten el terme municipal obliga a repensar les infraestructures hídriques i agrícoles. Per parlar-ne de la situació actual, tenim avui amb nosaltres a l'alcalde de Roquetes, Ivan García Magí. Bon dia, Ivan.
5: Hola, molt bon dia.
4: En quina situació es troba actualment el municipi després de les pluges de divendres i dimarts?
5: Bueno, com he dit, actualment ens tornem a trobar parant allò que havíem reparat durant el cap de setmana i que malauradament el dimarts ens va tornar a emportar. Estem tornant a intentar reposar este pas per a que sobretot les famílies Roquetes, tenim prop de 3.000 persones vivint al disseminat i això encara dificulta més, pues bueno, al final tota aquesta ciutadania pugui arribar a les seues finques i una reparació només per a obrir pas, que com dic, ja quasi la teníem feta, possiblement el 70% del terme el teníem resolt i que dimarts en una hora vam veure com se n'anava tot en orris.
4: I quines actuacions i mesures esteu portant ara cap per a tornar a la normalitat?
5: Bueno, reposar estos camins i començar a treballar un projecte per a que un cop sortiguen els ajuts i esperem que per fi els ajuts de l'Estat i la Generalitat permetin la reposició d'estos camins de terra, que fins ara no ho permeten i al final no pots optar als ajuts necessaris. Començar a treballar un projecte ambiciós per a intentar parar aquest canvi climatològic que estem patint, aquesta devastació que patim cada vegada que plou al nostre territori.
4: Bé, pues, moltes gràcies per atendre'ns i pel teu temps, Ivan. Molt bon dia.
5: Moltes gràcies, gràcies.
3: Deltebre crea una xarxa de 13 espais amics de la lactància amb la implicació del comerç local.
4: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i FECOTUR, té com a objectiu facilitar a les mares llocs accessibles i adequats on poder alletar els seus nadons quan ho necessiten i compta amb un espai públic i 12 establiments comercials repartits pel municipi. Els locals estaran identificats perquè les famílies es puguin reconèixer fàcilment. La xarxa es presentarà coincidint amb la quarta jornada d'alletament matern, que se celebrarà divendres a la Rosera i que enguany posarà el focus en la dimensió comunitària de la lactància i en la necessitat d'ampliar els recursos de suport més enllà de l'àmbit sanitari.
3: Tortosa obre les passarel·les de la Suda i el Fortí de Bonet per a les Jornades Europees del Patrimoni.
4: La programació inclou visites a les noves passarel·les de la Muralla de la Suda i les seues galeries subterrànies, així com al Fortí de Bonet. També hi haurà portes obertes al Museu de Tortosa i diverses activitats culturals amb propostes pensades per apropar el patrimoni a tots els públics. Les visites seran gratuïtes, tot i que en caldrà fer reserva prèvia. L'alcaldessa Marlleixa ha destacat que aquestes jornades són una oportunitat per conèixer, redescobrir i posar en valor el patrimoni de la ciutat.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, la Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
8: Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
3: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
4: Avui dijous ens hem despertat amb un cel serè a les quatre comarques de l'Ebre. Tot i això, tenim activat l'avís per vent durant la primera meitat del dia amb ratxes de mestral molt fortes. Pel que fa a les temperatures, seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes arribaran als 20, 22 i 23 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, doncs, Andrea, que
8: passes molt bon dia i ens trobem pues, demà mateix aquí al de bon matí. Eh?
4: Molt bon dia.
8: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i si no, a més, també pots connectar-te a través del nostre digital durant les 24 hores del dia per estar més informat.
10: El teu fill o filla té por d'anar al dentista? Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebreclínic, Avinguda Catalunya 28.
11: A Amposta, Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197.
10: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22.
12: I somriu a la vida!
7: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
13: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Cançó en català de la mà de Charango amb les coses senzilles.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imagina Ràdio. De bon matí.
0: I canviem totalment d'estil musical per recordar la música de les Ace of Base, la cançó All That She Wants.

0: 6 i reintegrament el número 8. Els números de la Bonoloto han sigut el 6, el 20, el 21, 30, 34 i 38, el complementari el 39 i reintegrament el número 1. Els números, els sortejos de l'11, per exemple, pues mi dia de l'11 d'ahir dimecres va ser el 12 de febrer de 1944 i finalment al cupó diari de l'11 el número premiat ha estat el 1048 i la sèrie la 26.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: Escoltem de seguida la música de Harry Styles, però abans recordem a Ella Baila Sola, Marta i Marília, des dels 90, des de mitjans dels 90. Amores de Barra, són les 9:14.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
2: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
1: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
4: Preparat per rebobinar en el temps?
5: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
4: Rebobina.
5: Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
4: Rebobina.
5: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
4: Entrades a Ebretiques.
5: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
4: Els 80 i 90 tornen a la pista.
6: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de producte JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
0: Imagina Ràdio. De bon matí.

I són les 9 i 22 minuts del matí. Ara anem a fer una ullada a les activitats que ha programades per al que queda de setmana. Comencem amb avui dijous, que en destacarem dos de les que hi ha. Per una banda, el contacontes a Cau d'Orella, històries d'un veïnat a càrrec de Marta Catalán, i és dintre del projecte Nascuts per llegir. Serà a les 5 de la tarda a la Biblioteca de Deltebre. Avui també, en el marc de les jornades europees del mat del patrimoni, taula redona amb llums i ombres del col·leccionisme a la Tortosa del canvi del segle XIX a XX, amb la participació de Maria Mestre, Jacob Vidal i César Favà. Serà a les 7 del vespre al Museu de Tortosa. Demà divendres dia 9 tastem els fruits urbans d'Amposta per descobrir els fruits dels arbres urbans i tastar receptes del projecte Espigola i Alimenta. Serà a les 5 i mitja de la tarda a la plaça Ramon Berenguer IV d'Amposta. També tindrà lloc el taller Emmarca els teus records i jornades europees de patrimoni a les 6 de la tarda al Centre d'Art i Cultura de Tortosa. El dissabte dia 10, Gastrocasa cuina en directe amb Aitor López del restaurant Citrus del Tancat de Codorniu, seguit de Laia Ferrer del restaurant El Parc, Gregori Saleller, Ginés Balestegui, i a més cal dir que hi haurà degustació. Tot serà a partir de les 10:45 al Casal de la Ravaleta. També el dissabte hi haurà el curs Coneixes la sardana satànica? Serà a càrrec de joves sardanistes de la grupa a les 10 del matí al Casal Tortosí. El preu és de 10 euros o 5 euros per a les persones sòcies. També el dissabte hi haurà la Fira del Disc, amb venda i intercanvi de vinils, exposició de vinils, música en directe, i serà de 10 del matí a 9 del vespre al Casal d'Amposta. També hi haurà teatre el dissabte amb el Patio número 3 de la companyia La Bohèmia a les 8 del vespre a Sala de Teatre d'Amposta. I el diumenge 11 d'octubre estrena del curtmetratge La Nimfa i el Minotaure i La Caputxeta Vermella 2, dirigits per Lluís Ortega Jiménez, i serà a les 5 i mitja de la tarda la projecció al Teatre Auditori d'Alcanar. El preu de l'entrada és d'un euro. I per acabar, un apunt de gastronomia, perquè encara queden uns dies, en queden pocs per això, per a gaudir de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre. Serà, és millor dit, a Deltebre, la Ràpita, l'Ampolla i Amposta, i es poden gaudir fins al dia 11, fins diumenge. Per consultar menús i restaurants cal anar a terresdelebre.travel.

Kylie Minogue. I quasi arribem ja a les 9 i mitja del matí i posem el punt i final al de Bon Matí avui dijous. Marxem amb aquesta cançó. We will fight. Teddy Swims, Tones and I. I d'aquesta manera, pues, com et deia, posem el punt i final al de Bon Matí per avui. Desitja que passis bon dia. Et deixo de seguida amb 30 minuts de música sense interrupcions i recorda que ens trobem demà a les 8. Que passis bon dijous. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Roquet és última a la reparació de camins d'accés a zones disseminades després dels aiguats. El dilluns, les retroexcavadores treballaven a contrarrellotge per tapar forats i aplanar els camins més malmesos per les inundacions, sobretot per donar accés a algunes famílies que viuen en zones disseminades. El dimarts a la tarda, les fortes pluges van tornar a afectar la comarca del Baix Ebre. El consistori reconeix que la reiteració d'estos episodis extrems que malmeten el terme municipal obliga a repensar les infraestructures hídriques i agrícoles. Deltebre crea una xarxa de 13 espais amics de la lactància amb la implicació del comerç local. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i FECOTUR, té com a objectiu facilitar a les mares llocs accessibles i adequats on poder alletar els seus nadons quan ho necessitin i compta amb un espai públic i 12 establiments comercials repartits pel municipi. Els locals estaran identificats perquè les famílies els puguin reconèixer fàcilment. La xarxa es presentarà coincidint amb la quarta jornada d'alletament matern, que se celebrarà divendres a la Rosera i que enguany posarà el focus en la dimensió comunitària de la lactància i en la necessitat d'ampliar els recursos de suport més enllà de l'àmbit sanitari. Tortosa obre les passarel·les de la Suda i el Fortí de Bonet per les Jornades Europees del Patrimoni. La programació inclou visites a les noves passarel·les de la Muralla de la Suda i a les seues galeries subterrànies, així com al Fortí de Bonet. També hi haurà portes obertes al Museu de Tortosa i diverses activitats culturals amb propostes pensades per apropar el patrimoni a tots els públics. Les visites seran gratuïtes, tot i que caldrà fer reserva prèvia. L'alcaldessa Mar Lleixa ha destacat que aquestes jornades són una oportunitat per conèixer, redescobrir i posar en valor el patrimoni de la ciutat.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè a les quatre comarques de l'Ebre. Tot i això, tenim activat l'avís per vent durant la primera meitat de dia amb ratxes de mestral molt fortes. Pel que fa a les temperatures, seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes arribaran als 20, 22 i 23 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria!
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
2: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
3: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda a potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
4: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
6: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poble obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tast de vins, música i animació, sopar d'aiguardenters, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Roquet és última a la reparació de camins d'accés a zones disseminades després dels aiguats. El dilluns, les retroexcavadores treballaven a contrarrellotge per tapar forats i aplanar els camins més malmesos per les inundacions, sobretot per donar accés a algunes famílies que viuen en zones disseminades. El dimarts a la tarda, les fortes pluges van tornar a afectar la comarca del Baix Ebre. El consistori reconeix que la reiteració d'estos episodis extrems que malmeten el terme municipal obliga a repensar les infraestructures hídriques i agrícoles. Deltebre crea una xarxa de 13 espais amics de la lactància amb la implicació del comerç local. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i FECOTUR, té com a objectiu facilitar a les mares llocs accessibles i adequats on poder alletar els seus nadons quan ho necessitin i compta amb un espai públic i 12 establiments comercials repartits pel municipi. Els locals estaran identificats perquè les famílies els puguen reconèixer fàcilment. La xarxa es presentarà coincidint amb la quarta jornada d'alletament matern, que se celebrarà divendres a la Rosera i que enguany posarà el focus en la dimensió comunitària de la lactància i en la necessitat d'ampliar els recursos de suport més enllà de l'àmbit sanitari. Tortosa obre les passarel·les de la Suda i el Fortí de Bonet per les Jornades Europees del Patrimoni. La programació inclou visites a les noves passarel·les de la Muralla de la Suda i a les seues galeries subterrànies, així com al Fortí de Bonet. També hi haurà portes obertes al Museu de Tortosa i diverses activitats culturals amb propostes pensades per apropar el patrimoni a tots els públics. Les visites seran gratuïtes, tot i que caldrà fer reserva prèvia. L'alcaldessa Mar Lleixa ha destacat que aquestes jornades són una oportunitat per conèixer, redescobrir i posar en valor el patrimoni de la ciutat. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè a les quatre comarques de l'Ebre. Tot i això, tenim activat l'avís per vent durant la primera meitat de dia amb ratxes de mestral molt fortes. Pel que fa a les temperatures, seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes arribaran als 20, 22 i 23 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
3: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
4: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del FestiCamp.
3: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
4: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretiques, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
7: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sentiu l'olor de mar i de rosses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejat. Informa't a visitametlladeMar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: Aquesta tardor puja al següent nivell amb Estil. Les màquines Estil us donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els aiguats deixen importants afectacions a Xerta, on es va inundar el 85% del nucli urbà. Enfadats, resignats, tristos, espantats i, sobretot, poc sorpresos, estaven els veïns de Xerta ahir dimecres. El 85% del nucli urbà es va inundar la tarda de dimarts amb la baixada dels barrancs que els més grans del poble anomenen les valls. L'última vegada que el municipi havia viscut un fet similar va ser el 1971. A la força de l'aigua s'ha sumat l'erosió dels terrenys afectats per l'incendi de Paüls de l'estiu passat. S'havia advertit que amb els barrancs arrasats pel foc, el risc d'inundacions havia crescut exponencialment. Bombers, voluntaris d'ADF i maquinària de municipis veïns s'han repartit les tasques de neteja als carrers, mentre desenes de veïns i veïnes treien fang i objectes malmesos dels baixos de les cases. La residència Sant Miquel culmina la reforma de la primera planta amb una inversió de 700.000 euros. La finalització dels treballs va coincidir amb la celebració del patró de la residència, Sant Miquel, en una jornada que va comptar amb la presència del bisbe Sergi Gordo, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, i el director territorial de Drets Socials i Inclusió, Javier Sánchez. El bisbe va beneir les instal·lacions reformades i va presidir la missa a la capella del centre. La jornada també va servir per reivindicar la importància de millorar les condicions dels professionals del sector i per reconèixer la tasca dels treballadors de la residència. L'acte va acabar amb la benedicció de les habitacions reformades i el dinar de festa major. I en agenda, des d'avui i fins al 13 d'octubre, Alcanar celebra les festes del Remei amb música, cultura, tradició i activitats per a totes les edats. La programació combina actes populars, com el pregó a càrrec de Maria Jesús Castro Ruiz, i concerts amb diverses propostes dedicades a la memòria històrica, com la visita als elements de defensa de la costa de la Guerra Civil i l'homenatge als canareus deportats als camps nazis amb la instal·lació de llambordes de Stolperstein. La música tindrà un paper destacat amb actuacions com Jarabe de Pau i Meli Perea, Feliu Ventura i l'homenatge a Enric Escudé Cofiner. També hi haurà activitats juvenils, esportives i tradicionals, com la romeria a l'Ermita del Remei. Les festes es tancaran dimarts 13 amb la desfilada de carrosses i el castell de focs d'artifici. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. Avui s'ha activat l'avís per vent durant la primera meitat del dia, però s'espera que per la tarda el vent disminueixi. Pel que fa a les temperatures, són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus a Caseres, 22 a Amposta i 23 graus a Ascó i al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Burla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
4: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
5: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
3: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
6: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els aiguats deixen importants afectacions a Xerta, on es va inundar el 85% del nucli urbà. Enfadats, resignats, tristos, espantats i, sobretot, poc sorpresos, estaven els veïns de Xerta ahir dimecres. El 85% del nucli urbà es va inundar la tarda de dimarts amb la baixada dels barrancs que els més grans del poble anomenen les valls. L'última vegada que el municipi havia viscut un fet similar va ser el 1971. A la força de l'aigua s'ha sumat l'erosió dels terrenys afectats per l'incendi de Paüls de l'estiu passat. S'havia advertit que amb els barrancs arrasats pel foc, el risc d'inundacions havia crescut exponencialment. Bombers, voluntaris d'ADF i maquinària de municipis veïns s'han repartit les tasques de neteja als carrers, mentre desenes de veïns i veïnes treien fang i objectes malmesos dels baixos de les cases. La residència Sant Miquel culmina la reforma de la primera planta amb una inversió de 700.000 euros. La finalització dels treballs va coincidir amb la celebració del patró de la residència, Sant Miquel, en una jornada que va comptar amb la presència del bisbe Sergi Gordo, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, i el director territorial de Drets Socials i Inclusió, Javier Sánchez. El bisbe va beneir les instal·lacions reformades i va presidir la missa a la capella del centre. La jornada també va servir per reivindicar la importància de millorar les condicions dels professionals del sector i per reconèixer la tasca dels treballadors de la residència. L'acte va acabar amb la benedicció de les habitacions reformades i el dinar de festa major. I en agenda, des d'avui i fins al 13 d'octubre, Alcanar celebra les festes del Remei amb música, cultura, tradició i activitats per a totes les edats. La programació combina actes populars, com el pregó a càrrec de Maria Jesús Castro Ruiz, i concerts amb diverses propostes dedicades a la memòria històrica, com la visita als elements de defensa de la costa de la Guerra Civil i l'homenatge als canareus deportats als camps nazis amb la instal·lació de llambordes de Stolperstein. La música tindrà un paper destacat amb actuacions com Jarabe de Pau i Meli Perea, Feliu Ventura i l'homenatge a Enrique Escudé Cofiner. També hi haurà activitats juvenils, esportives i tradicionals com la romeria a l'Ermita del Remei. Les festes es tancaran dimarts 13 amb la desfilada de carrosses i el castell de focs d'artifici.
2: És temps de tardor. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. Avui s'ha activat l'avís per vent durant la primera meitat del dia, però s'espera que per la tarda el vent disminueixi. Pel que fa a les temperatures, són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus a Caceres, 22 a Amposta i 23 graus a Ascó i al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
7: La millor música per sentir-se bé.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poble obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tast de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte. We'll be right back.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra denuncien 36 conductors en un dispositiu desplegat ahir dimecres a l'AP7 entre l'Ametlla de Mar i Amposta. Els agents van detectar 3 positius en drogues i un positiu en alcohol i, en global, van controlar 1.653 vehicles. En l'actuació, també van interposar 15 denúncies per avançaments indeguts, una d'elles per distraccions al volant, 4 per irregularitats relacionades amb la documentació del conductor o del vehicle i 11 per altres infraccions, entre les quals hi ha diversos excessos de velocitat. Les pluges torrencials han deixat al Baix Ebre bancals esborrats, camins destrossats i les coves meravelles tancades. L'aiguat, que va deixar registres de més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora al Baix Ebre, ha deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i les coves meravelles, un dels principals atractius turístics naturals de la zona, tancades fins a nou avís. Més enllà de les destrosses que acumula el nucli urbà i el terme municipal de Xerta, els pobles veïns van patir també inundacions i danys, si bé de menor envergadura. A Benifallet, per exemple, alguns veïns que viuen en habitatges disseminats han quedat aïllats per la impossibilitat de transitar pels camins i l'Ajuntament ha hagut de tancar les coves meravelles inundades i afectades per filtracions d'aigua. 8 restaurants de l'Ametlla de Mar participen de les 15è jornades del peix de llotja i l'arrossejat des de demà divendres 9 d'octubre fins al 18. Els establiments oferiran menús d'entre 35 i 48 euros per reivindicar el peix fresc de la flota local i la cuina marinera tradicional. L'arrossejat, un plat d'origen pescador elaborat antigament a les barques, serà un dels grans protagonistes de les jornades. La tradició es combinarà amb propostes més innovadores, com plats de peix de roca, pop a la balandra, ceviches o croquetes de gamba roja. Un dels moments destacats serà dissabte 17 d'octubre, amb la celebració de la 40a diada de l'arrossejat. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus a Caseres, 22 a Amposta i 23 graus a Ascó i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
2: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del FestiCamp,
1: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
2: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
3: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
4: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
5: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle In Mart, amb Noel Luna en concert.
6: Avui de bon matí.
5: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al Claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
7: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines Estilus donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes.
8: Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
9: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de productes JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
10: Imagina. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda a potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
5: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moderogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar. 70 i 70, per alguna cosa serà.
6: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra denuncien 36 conductors en un dispositiu desplegat ahir dimecres a l'AP7 entre l'Ametlla de Mar i Amposta. Els agents van detectar 3 positius en drogues i un positiu en alcohol i, en global, van controlar 1.653 vehicles. En l'actuació, també van interposar 15 denúncies per avançaments indeguts, una d'elles per distraccions al volant, 4 per irregularitats relacionades amb la documentació del conductor o del vehicle i 11 per altres infraccions, entre les quals hi ha diversos excessos de velocitat. Les pluges torrencials han deixat al Baix Ebre bancals esborrats, camins destrossats i les coves meravelles tancades. L'aiguat, que va deixar registres de més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora al Baix Ebre, ha deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i les coves meravelles, un dels principals atractius turístics naturals de la zona, tancades fins a nou avís. Més enllà de les destrosses que acumula el nucli urbà i el terme municipal de Xerta, els pobles veïns van patir també inundacions i danys, si bé de menor envergadura. A Benifallet, per exemple, alguns veïns que viuen en habitatges disseminats han quedat aïllats per la impossibilitat de transitar pels camins i l'Ajuntament ha hagut de tancar les coves meravelles inundades i afectades per filtracions d'aigua. 8 restaurants de l'Ametlla de Mar participen de les 15è jornades del peix de llotja i l'arrossejat des de demà divendres 9 d'octubre fins al 18. Els establiments oferiran menús d'entre 35 i 48 euros per reivindicar el peix fresc de la flota local i la cuina marinera tradicional. L'arrossejat, un plat d'origen pescador elaborat antigament a les barques, serà un dels grans protagonistes de les jornades. La tradició es combinarà amb propostes més innovadores, com plats de peix de roca, pop a la balandra, ceviches o croquetes de gamba roja. Un dels moments destacats serà dissabte 17 d'octubre, amb la celebració de la 40a Diada de l'arrossejat. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus a Caseres, 22 a Amposta i 23 graus a Ascó i el Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
2: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
3: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
4: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
3: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
4: Tot el que imagines al millor preu.
3: Vic Magmajor.
4: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
6: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
7: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sentiu l'olor de mar i de roses acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, quarantena diada de la rossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de la rossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
1: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda a potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els aiguats deixen importants afectacions a Xerta, on es va inundar el 85% del nucli urbà. Enfadats, resignats, tristos, espantats i, sobretot, poc sorpresos, estaven els veïns de Xerta ahir dimecres. El 85% del nucli urbà es va inundar la tarda de dimarts amb la baixada dels barrancs que els més grans del poble anomenen les valls. L'última vegada que el municipi havia viscut un fet similar va ser el 1971. A la força de l'aigua s'ha sumat l'erosió dels terrenys afectats per l'incendi de Paüls de l'estiu passat. S'havia advertit que amb els barrancs arrasats pel foc, el risc d'inundacions havia crescut exponencialment. Bombers, voluntaris d'ADF i maquinària de municipis veïns s'han repartit les tasques de neteja als carrers, mentre desenes de veïns i veïnes treien fang i objectes malmesos dels baixos de les cases. La residència Sant Miquel culmina la reforma de la primera planta amb una inversió de 700.000 euros. La finalització dels treballs va coincidir amb la celebració del patró de la residència, Sant Miquel, en una jornada que va comptar amb la presència del bisbe Sergi Gordo, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, i el director territorial de Drets Socials i Inclusió, Javier Sánchez. El bisbe va beneir les instal·lacions reformades i va presidir la missa a la capella del centre. La jornada també va servir per reivindicar la importància de millorar les condicions dels professionals del sector i per reconèixer la tasca dels treballadors de la residència. L'acte va acabar amb la benedicció de les habitacions reformades i el dinar de festa major. I en agenda, des d'avui i fins al 13 d'octubre, Alcanar celebra les festes del Remei amb música, cultura, tradició i activitats per a totes les edats. La programació combina actes populars, com el pregó a càrrec de Maria Jesús Castro Ruiz, i concerts amb diverses propostes dedicades a la memòria històrica, com la visita als elements de defensa de la costa de la Guerra Civil i l'homenatge als canareus deportats als camps nazis amb la instal·lació de llambordes de Stolperstein. La música tindrà un paper destacat amb actuacions com Jarabe de Pau i Meli Perea, Feliu Ventura i l'homenatge a Enric Escudé Cofiner. També hi haurà activitats juvenils, esportives i tradicionals, com la romeria a l'Ermita del Remei. Les festes es tancaran dimarts 13 amb la desfilada de carrosses i el castell de focs d'artifici. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. Avui s'ha activat l'avís per vent durant la primera meitat del dia, però s'espera que per la tarda el vent disminueixi. Pel que fa a les temperatures, són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus a Caseres, 22 a Amposta i 23 graus a Ascó i al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: difunto.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
3: Preparat per rebobinar en el temps?
4: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
3: Rebobina.
4: Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard. Amb tots els èxits dels 80 i 90.
3: Rebobina.
4: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
3: Entrades a Ebretique.
4: Socis a través de l'app Playoff.
3: Rebobina el Mood Sunset Club.
4: Els 80 i 90. Tornen a la pista.
2: Atenció, amants del guinyot. Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logo Lafre in memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
5: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
6: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del FestiCamp,
5: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
6: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
2: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Els dies 10 i 11 d'octubre, 23a edició de la Fira de l'Aiguardent de Prat de Comte. Aquest any amb un pregoner de luxe, l'expresident del Barça, Sandro Rosell. Viu l'esperit de Comte. La gent del poblet obre les portes de casa seva per a tastar els seus dolços, el pa i, per suposat, l'Aiguardent. A més, exposicions, activitats infantils, food trucks, tas de vins, música i animació, sopar d'aiguardentès, parades d'artesania, demostració d'oficis i moltes més activitats programades. 10 i 11 d'octubre, Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte.
2: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a lasalabteatre.com.
3: Necessites un vehicle per al teu negoci? No tots et donen les mateixes prestacions. A JMS Vehicles Industrials seleccionem exhaustivament les millors furgonetes i vehicles industrials seminous. Furgons de gran volum, combis, carrossats amb plataforma, camions bolquet, furgonetes comercials o la nova línia de productes JMS Fred. Vine a veure el nostre estoc permanent d'isotèrmics i frigorífics llestos per entrega immediata. A Amposta, carretera de Freginals número 4, a la rotonda de Maruja Pla. JMS Vehicles Industrials. Som el motor del teu negoci.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els aiguats deixen importants afectacions a Xerta, on es va inundar el 85% del nucli urbà. Enfadats, resignats, tristos, espantats i, sobretot, poc sorpresos, estaven els veïns de Xerta ahir dimecres. El 85% del nucli urbà es va inundar la tarda de dimarts amb la baixada dels barrancs que els més grans del poble anomenen les Valls. L'última vegada que el municipi havia viscut un fet similar va ser el 1971. A la força de l'aigua s'ha sumat l'erosió dels terrenys afectats per l'incendi de Paüls de l'estiu passat. S'havia advertit que amb els barrancs arrasats pel foc, el risc d'inundacions havia crescut exponencialment. Bombers, voluntaris d'ADF i maquinària de municipis veïns s'han repartit les tasques de neteja als carrers, mentre desenes de veïns i veïnes treien fang i objectes malmesos dels baixos de les cases. La residència Sant Miquel culmina la reforma de la primera planta amb una inversió de 700.000 euros. La finalització dels treballs va coincidir amb la celebració del patró de la residència, Sant Miquel, en una jornada que va comptar amb la presència del bisbe Sergi Gordo, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixa, i el director territorial de Drets Socials i Inclusió, Javier Sánchez. El bisbe va beneir les instal·lacions reformades i va presidir la missa a la capella del centre. La jornada també va servir per reivindicar la importància de millorar les condicions dels professionals del sector i per reconèixer la tasca dels treballadors de la residència. L'acte va acabar amb la benedicció de les habitacions reformades i el dinar de festa major. I en agenda, des d'avui i fins al 13 d'octubre, Alcanar celebra les festes del Remei amb música, cultura, tradició i activitats per a totes les edats. La programació combina actes populars, com el pregó a càrrec de Maria Jesús Castro Ruiz, i concerts amb diverses propostes dedicades a la memòria històrica, com la visita als elements de defensa de la costa de la Guerra Civil i l'homenatge als canareus deportats als camps nazis amb la instal·lació de llambordes d'Stolperstein. La música tindrà un paper destacat amb actuacions com Jarabe de Pau i Meli Perea, Feliu Ventura i l'homenatge a Enric Escudé Cofiner. També hi haurà activitats juvenils, esportives i tradicionals com la romeria a l'Ermita del Remei. Les festes es tancaran dimarts 13 amb la desfilada de carrosses i el castell de focs d'artifici. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. Avui s'ha activat l'avís per vent durant la primera meitat del dia, però s'espera que per la tarda el vent disminueixi. Pel que fa a les temperatures, són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 11 i 15 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 20 graus a Caseres, 22 a Amposta i 23 graus a Ascó i al Perelló. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.

0: kiss.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
5: Aquesta tardor puja al següent nivell amb estil. Les màquines Estilus donen la potència, l'autonomia i el control que necessites en cada tasca. Tallar, bufar, podar, fes-ho fàcil, fes-ho amb bateria. Descobreix ara les nostres ofertes. Troba'ns a Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64.
6: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra denuncien 36 conductors en un dispositiu desplegat ahir dimecres a l'AP7 entre l'Ametlla de Mar i Amposta. Els agents van detectar 3 positius en drogues i un positiu en alcohol i, en global, van controlar 1.653 vehicles. En l'actuació, també van interposar 15 denúncies per avançaments indeguts, una d'elles per distraccions al volant, 4 per irregularitats relacionades amb la documentació del conductor o del vehicle i 11 per altres infraccions, entre les quals hi ha diversos excessos de velocitat. Les pluges torrencials han deixat al Baix Ebre bancals esborrats, camins destrossats i les coves meravelles tancades. L'aiguat, que va deixar registres de més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora al Baix Ebre, ha deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i les coves meravelles, un dels principals atractius turístics naturals de la zona, tancades fins a nou avís. Més enllà de les destrosses que acumula el nucli urbà i el terme municipal de Xerta, els pobles veïns van patir també inundacions i danys, si bé de menor envergadura. A Benifallet, per exemple, alguns veïns que viuen en habitatges disseminats han quedat aïllats per la impossibilitat de transitar pels camins i l'Ajuntament ha hagut de tancar les coves meravelles inundades i afectades per filtracions d'aigua. 8 restaurants de l'Ametlla de Mar participen de les 15es jornades del peix de llotja i l'arrossejat des de demà divendres 9 d'octubre fins al 18. Els establiments oferiran menús d'entre 35 i 48 euros per reivindicar el peix fresc de la flota local i la cuina marinera tradicional. L'arrossejat, un plat d'origen pescador elaborat antigament a les barques, serà un dels grans protagonistes de les jornades. La tradició es combinarà amb propostes més innovadores, com plats de peix de roca, pop a la balandra, ceviches o croquetes de gamba roja. Un dels moments destacats serà dissabte 17 d'octubre, amb la celebració de la 40a diada de l'arrossejat. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les 4 comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran entre lleugerament i moderadament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. What a...

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
3: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977-44-67-17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
4: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, setena edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.
5: Preparat per rebobinar en el temps?
6: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
5: Rebobina.
6: Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
5: Rebobina.
6: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
5: Entrades a Ebretique.
6: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
5: Els 80 i 90 tornen a la pista.
7: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LED i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra denuncien 36 conductors en un dispositiu desplegat ahir dimecres a l'AP7 entre l'Ametlla de Mar i Amposta. Els agents van detectar 3 positius en drogues i un positiu en alcohol i, en global, van controlar 1.653 vehicles. En l'actuació, també van interposar 15 denúncies per avançaments indeguts, una d'elles per distraccions al volant, 4 per irregularitats relacionades amb la documentació del conductor o del vehicle i 11 per altres infraccions, entre les quals hi ha diversos excessos de velocitat. Les pluges torrencials han deixat al Baix Ebre bancals esborrats, camins destrossats i les coves meravelles tancades. L'aiguat, que va deixar registres de més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora al Baix Ebre, ha deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i les coves meravelles, un dels principals atractius turístics naturals de la zona, tancades fins a nou avís. Més enllà de les destrosses que acumula el nucli urbà i el terme municipal de Xerta, els pobles veïns van patir també inundacions i danys, si bé de menor envergadura. A Benifallet, per exemple, alguns veïns que viuen en habitatges disseminats han quedat aïllats per la impossibilitat de transitar pels camins i l'Ajuntament ha hagut de tancar les coves meravelles inundades i afectades per filtracions d'aigua. 8 restaurants de l'Ametlla de Mar participen de les quinzenes jornades del peix de llotja i l'arrossejat des de demà divendres 9 d'octubre fins al 18. Els establiments oferiran menús d'entre 35 i 48 euros per reivindicar el peix fresc de la flota local i la cuina marinera tradicional. L'arrossejat, un plat d'origen pescador elaborat antigament a les barques, serà un dels grans protagonistes de les jornades. La tradició es combinarà amb propostes més innovadores, com plats de peix de roca, pop a la balandra, ceviches o croquetes de gamba roja. Un dels moments destacats serà dissabte 17 d'octubre, amb la celebració de la 40a diada de l'arrossejat. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les 4 comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran entre lleugerament i moderadament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
4: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna en posta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Dilluns 12 d'octubre, a partir de les 10:30 hores, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
5: És el moment. Aprofita els grans descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV de 75 polzades, 599 euros. Frigorífic de dues portes, primera marca, 219 euros. I assecadora de 8 quilos, amb bomba de calor, 359 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Atenció, amants del guinyot! Dissabte 24 d'octubre a Tortosa, 7a edició del concurs de guinyot Logolafre in Memoriam José Montesó. Més de 4.500 euros en premis, a més de bingo i sortejos. Preu de l'inscripció, 60 euros per parella. Inclou esmorzar i dinar. Places limitades. Inscriu-te a logolafre.cat. Més info al 655 77 82 54 o guinyote.org.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Aquest cap de setmana arriba una nova edició del FestiCamp,
2: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Dilluns 12 d'octubre, la tradició torna a batre a la 36a Festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. Batuda a potes, xaranga suc d'anguila, guardet lo cantador, jotes de les dones de Deltebre, passejada en carro i, si vols, gaudeix de l'experiència completa dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserves al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
0: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Les intenses pluges deixen més de 300 litres a les Terres de l'Ebre entre divendres i dimarts. L'Ametlla de Mar ha liderat el rànquing ebrenc en els 6 primers dies d'octubre amb 330 litres i, juntament amb les Cases d'Alcanar, amb 320, han sigut els punts amb registres més alts per davant de Santa Bàrbara amb 296, el Perelló amb 280 o Mas de Barberans amb 270. L'Observatori de l'Ebre, amb 256 litres, és un altre exemple, així com Camarles, amb 209, o Aldover, amb 200. La Terra Alta reconeix d'interès comarcal les curses populars i la Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte. Els dos reconeixements es van aprovar per unanimitat en el ple de setembre, després de les sol·licituds presentades per l'Ajuntament. En el cas de les curses, destaca la cursa del Crèsol, documentada per Joan Amades i que se celebra des de fa més de 150 anys, juntament amb altres proves tradicionals, com la de sacs, d'ous o de pedres. Pel que fa a la Festa de l'Aiguardent, es posa en valor la seva trajectòria de més de 20 anys, les destil·lacions en directe i la recreació del procés artesanal d'elaboració dels aiguardents. I en agenda, des de demà i fins el diumenge, la Kinder Joy of Moving Experience convertirà la plaça de l'Arenal de Miravet en un gran espai de joc i esport infantil. La proposta ocuparà més de 2.500 metres quadrats i oferirà activitats esportives i d'oci gratuïtes durant 3 dies. El programa inclourà circuits d'atletisme, bàsquet 3x3, voleibol, snookball i ping-pong, a més d'activitats pedagògiques dirigides per monitors especialitzats. L'objectiu és fomentar l'activitat física entre els infants a través del joc i oferir una alternativa als hàbits sedentaris. L'espai estarà obert a famílies, centres educatius i entitats esportives de la zona i l'entrada serà gratuïta i l'accés lliure fins a completar l'aforament. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran entre lleugerament i moderadament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle In Mart, amb Noel Luna en concert.
2: Avui de bon matí.
1: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
3: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
6: Mil fulls de mus de llagostins de la Ràpita. Rotllet d'assassina amb oli i parmesà. Croquetes de rabo de bou. Lingot de bacallà gratinat amb all i oli i escalivada. Sorbet de llimona i caneló de guaio cimental amb beixamel de tòfona. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Sentiu l'olor de mar i d'arrossos acabats de fer? Aquest octubre prepareu els sentits. L'Ametlla de Mar us convida a viure una experiència gastronòmica única. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, 40a diada de l'arrossejat amb el millor peix de Llotja directament del mar a la taula. I del 9 al 18 d'octubre, gaudiu de les 15enes jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Informa't a visitametlladamar.com. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Les intenses pluges deixen més de 300 litres a les Terres de l'Ebre entre divendres i dimarts. L'Ametlla de Mar ha liderat el rànquing ebrenc en els 6 primers dies d'octubre amb 330 litres i, juntament amb les Cases d'Alcanar, amb 320, han sigut els punts amb registres més alts per davant de Santa Bàrbara amb 296, el Perelló amb 280 o Mas de Barberans amb 270. L'Observatori de l'Ebre, amb 256 litres, és un altre exemple, així com Camarles, amb 209, o Aldover, amb 200. La Terra Alta reconeix d'interès comarcal les curses populars i la Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte. Els dos reconeixements es van aprovar per unanimitat en el ple de setembre, després de les sol·licituds presentades per l'Ajuntament. En el cas de les curses, destaca la cursa del Crèsol, documentada per Joan Amades i que se celebra des de fa més de 150 anys, juntament amb altres proves tradicionals, com la de sacs, d'ous o de pedres. Pel que fa a la Festa de l'Aiguardent, es posa en valor la seva trajectòria de més de 20 anys, les destil·lacions en directe i la recreació del procés artesanal d'elaboració dels aiguardents. I en agenda, des de demà i fins el diumenge, la Kinder Joy of Moving Experience convertirà la plaça de l'Arenal de Miravet en un gran espai de joc i esport infantil. La proposta ocuparà més de 2.500 metres quadrats i oferirà activitats esportives i d'oci gratuïtes durant 3 dies. El programa inclourà circuits d'atletisme, bàsquet 3x3, voleibol, snookball i ping-pong, a més d'activitats pedagògiques dirigides per monitors especialitzats. L'objectiu és fomentar l'activitat física entre els infants a través del joc i oferir una alternativa als hàbits sedentaris. L'espai estarà obert a famílies, centres educatius i entitats esportives de la zona i l'entrada serà gratuïta i l'accés lliure fins a completar l'aforament. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran entre lleugerament i moderadament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Les intenses pluges deixen més de 300 litres a les Terres de l'Ebre entre divendres i dimarts. L'Ametlla de Mar ha liderat el rànquing ebrenc en els 6 primers dies d'octubre amb 330 litres i, juntament amb les Cases d'Alcanar, amb 320, han sigut els punts amb registres més alts per davant de Santa Bàrbara amb 296, el Perelló amb 280 o Mas de Barberans amb 270. L'Observatori de l'Ebre, amb 256 litres, és un altre exemple, així com Camarles, amb 209, o Aldover, amb 200. La Terra Alta reconeix d'interès comarcal les curses populars i la Festa de l'Aiguardent de Prat de Comte. Els dos reconeixements es van aprovar per unanimitat en el ple de setembre, després de les sol·licituds presentades per l'Ajuntament. En el cas de les curses, destaca la cursa del Cresol, documentada per Joan Amades i que se celebra des de fa més de 150 anys, juntament amb altres proves tradicionals, com la de sacs, d'ous o de pedres. Pel que fa a la Festa de l'Aiguardent, es posa en valor la seva trajectòria de més de 20 anys, les destil·lacions en directe i la recreació del procés artesanal d'elaboració dels aiguardents. I en agenda, des de demà i fins el diumenge, la Kinder Joy of Moving Experience convertirà la plaça de l'Arenal de Miravet en un gran espai de joc i esport infantil. La proposta ocuparà més de 2.500 metres quadrats i oferirà activitats esportives i d'oci gratuïtes durant 3 dies. El programa inclourà circuits d'atletisme, bàsquet 3x3, voleibol, snookball i ping-pong, a més d'activitats pedagògiques dirigides per monitors especialitzats. L'objectiu és fomentar l'activitat física entre els infants a través del joc i oferir una alternativa als hàbits sedentaris. L'espai estarà obert a famílies, centres educatius i entitats esportives de la zona i l'entrada serà gratuïta i l'accés lliure fins a completar l'aforament. I pel que fa al temps, avui dijous hem tingut un cel serè i les temperatures han baixat. De cara a demà divendres també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia a les quatre comarques de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran entre lleugerament i moderadament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Estan passant coses al meu cap.

0: vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.